Tret de vulgar Aquària Sama l'est la ter Era fet part de la Via l'herda de meina Amb fiscar i ho he fet